Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, és qui fent un renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. Hi ha que tornen per enyor, hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, els foners i els talaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem càrregues de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, en Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

sol i llum en l'adeu a la festa. Ciutadella va acomiadar les festes de Sant Joan amb espectacles de música i llum a la plaça d'Esborn. Va ser el vespre, després d'una jornada tranquil·la i sense gaire moviment a la ciutat, una vegada acabada la celebració amb els cavalls, caixers i cavallers. La revetlla va tenir dues parts. La primera, més adreçada en el públic infantil, a càrrec del grup Toc i Pam. I més tard, ja de nit, amb l'actuació de Tevini Gauss Band, abans de la mitjanit, l'empresa Eventos Barcelona va oferir un espectacle que fusiona làsers i música, patrocinat per la Fundació Baleària.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Juana, bon dia.
1: Hola, bon dia. Un bon matí, eh? Molt bon matí.
0: Moltes gràcies.
1: Està pel carrer, però t'escolto igual.
0: Fa molta calor, eh?
1: He anat a l'esmetge i he arribat amb una colorada.
0: Fa molta de calor, avui, eh?
1: Sí, he tingut que agafar fontanilles per a l'altre, que cada quart de dia que passés. Avui m'he anat per agafar fontanilles per la flors que t'he anat per amunt, perquè era les 10, perquè m'he tocat a les 2 i quart el metge, i després m'he anat cap a la nostra, m'he anat a comprar un poc i cap a casa, perquè aquesta calor li pots estar, eh?
0: No, no.
1: Oh! Jo fins ara havia tingut calor. Saps què passa? Que no surt. Surt a les 8 del matí a casa, com una opinitat. I va bé. O a les 10, jo no sortiré més.
0: No.
1: Sortiré a les 7 del matí, com he fet avui del matí, m'he anat a les 7, i allà estava bé. Jo he ficat els metges que fan ombra, tot els metges, perquè tenc un insulat. I he assistit bé. Però no saludo tothom. Una abraçada per vostè i un bon programa. I se no ve ara, que no decaiga.
0: Veurem.
1: Bueno,
0: negre punyetero.
1: Hem de parar, ja hem d'agafar.
0: Sí.
1: Vale, Toni.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Bon dia.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Tania.
0: Bon dia, tia.
1: Com va?
0: Va bé.
1: Mira, així m'agrada. Que vagi bé. Que siguis aquí.
0: Caloreta.
1: I... Caloreta. Fa un poquet massa. Però bueno.
0: Bé, estem.
1: És temps. Sí. Sí. Que ho faci ara, en hivern no ho faran, això no.
0: No.
1: Que ho faci ara que toca i aguantar-ho. Sí. Era molt bon matí, Toni. La novel·la Beníssim. Jo la troc curta.
0: Ara veurem. I el trobarem en el negre, aquest.
1: Sí, ara. A lo millor amb estrena aquest que saben per on va.
0: Tal vegada, sí.
1: Sí. Ja l'haurien d'haver agafat. Sí. Però clar, si el agafen, acabarà.
0: Ai, no és això que tenim.
1: Aquell ho se trama, i clar.
0: No s'ho han de fer durar.
1: I clar, i si acaba ell, malo. Ai, Déu meu. I doncs, ja molt bé, Toni. I un bé son a Toni, te deu escoltar. I un saludo per tothom, tothom. I escolta, un bé son per vosaltres, també. I la cançó avui, si en tens una de los picos...
0: Sí.
1: Cosela serà per na Toni avui.
0: Molt bé.
1: Li agrada molt, d'aquí no. Li posaré una cançó per ella.
0: Molt ben fet, tia.
1: Idò, vinga, idò.
0: Gràcies.
1: Un beso, gràcies a tu per ser aquí. Un beso.
0: Un beso a tothom. Adéu. La tia Tiba.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Nini.
1: He sentit la novel·la a trossos. Perquè jo era el castell, l'he començat el castell.
0: Idò, i com és que has anat al castell, tu, avui?
1: I jo,
0: que...
1: a rentar cap i pentinant-me. Bé, i el castell l'he començat, per la carretera l'he sentit amb el mòbil de la ràbia, i ara l'he acabat aquí, però des de retros no l'he pogut sentir, perquè clar, ja havia arribat a Can Nostre per desembarcar, però bueno, l'he sentit quasi tota.
0: Cerquen es negre, ara cerquen es negre.
1: Què diu?
0: Ara cerquen es negre.
1: Sí, però que el trobaran, troba, que està cap on s'ha embalat. Can negre de sacó plena de verí.
0: Ah, veurem.
1: Bé, saludar, sentir la tiativa ara, la Juana, i ara espero sentir la Marga, Pons, és la que falla avui, ara cridarà.
0: Sí.
1: Marga, 3 hores.
0: Ella primer fa el cafè i...
1: Idò, i bé que fa. Escolta, saludar a tothom, perquè ara hi ha poca gent, la de Llum a Sana ja no crida, no fa més. Anna Maria, què fa? Bueno, bé, mira, saludar a tothom, Toni, i posem-nos a cançó que vulguis, que fa molta calor.
0: Molt bé, Nini.
1: Vale, una abraçada, Toni.
0: Una altra per tu i per la ràbia.
1: Vale, bueno, vale, que per teva.
0: Ale, idò. Adió.
1: Adiós. Una abraçada per la ràbia. Ja. Esto me ha dicho...

0: Bon dia.
1: Bon dia, Jova, com va?
0: Hola, Gertru.
1: Però van, una altra una mosqueixant, no fa calor, però van, eh? El que toca, no?
0: Sí, el mes de juliol.
1: Així és, farà, no, eh? Així és que aguantarem, bé. De far me'n vaig a la piscina a nedar. Antes de que posem de fer molta feina, tu, a veure que almenys me refrescaré bé i estaré com a còmode i tot, eh?
0: Clar que sí.
1: Però després de la mà. Però va, no, anem fent, eh? Anem fent el que podem, no per tirar coets, però cal que petardo.
0: Bé, va, estic content.
1: Mira, nani, mira, qui fot davant de matí ja peluqueria.
0: Bueno, ella, mira.
1: Idò, va, no, nini, tu estàs humida i tu és, ho és, això, jo també ho sóc, no vull dir cap mentida. Va, més o una abraçada per tothom, que t'hi arriba que l'he sentida, i en Atony, que escolta, i na Juana, també, el papi del Canyón. Na Juana, si és que... però he sortit un poc tard i no havia anat molt bé.
0: Na Juana, des de les 7, des de matí, tresca.
1: Tu ja... Jo m'he dit per l'altra banda, que podem. Ai, clar, no té. Vull dir que tenc tot el dia. Ara tenim una persona jubilada, que no va... És el meu fill, quan li dic, ui, no puc, vaig... Ah, que dius, fas ganes de riure. I no fas feina, tens tot el dia, tens 24 hores. Diu, jo, que no tinc ganes. Diu, tu, no te vull sentir. En 24 hores que tens, però... Me diu, tu, i com té raó, mutis a la gàbia, que trobes...
0: Que sí.
1: Toni.
0: És bé, és bé.
1: És bé, i doncs ja està.
0: No tenim res que fer, més que...
1: No, és el que... Abans, el que diu, perquè tant ha jugat amb Rafael, quan li dic una cosa, diu, pur, tenim... I dic, que de sol, diu, ui, si tenim tot el temps bon món. I clar, i així, anant passant, perquè ja és de bé, que ja m'has... Anar de veres i aquestes coses, però és que faig després seure, perquè és així, i així, mira, ho sentim. Ho allargant a la cosa, allargant, clar, que ja està. Però, bueno, no, però aquest dia em vaig pujar a curar dues vegades cada setmana, que està molt bé, però és que jo es punyi. Perquè el que la ferida, en realitat, quan la veus, no té més importància, però és un puesto que no li han pogut cosir i no volen que es banyi. I clar, i te la curen dues vegades.
0: És un puesto molt dolent, jo ho vaig tenir, una rascada en aquest puesto i vaig estar... Vaig estar estona.
1: Sí, no, és una rascada.
0: És la crostena.
1: I ratllant en plata, li podrà assistir-ho. De banyet-se, clar. Perquè no valen que es banyi, no valen que es banyi, també la valen que cura el lit. Perquè, clar, és una rascada, però hi ha un trosset pues, que és més fondo, no és un excés. Però, clar, diu que podria agafar una bateria o agafar un virus i que no. I podria tenir passió. I ja està, però bueno, ell està bé i anem fent.
0: No.
1: Vinga, idò, Toni, una abraçada i fins dilluns, si Déu valen, con el negro fun bon.
0: Vale, que ertro. Vale.
1: I me fas aquesta cançó com vulguis i que no decaigues, sobretot.
0: Molt bé, vinga.
1: Vale, vinga, adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, soc l'Anna.
0: Hola. Ara com estàs, Anna?
1: Bé, bé, mira, bé. Que vull dir calor, però bueno, tampoc no m'ho puc queixar, perquè n'hi ha que em tenen acabada més. Perquè si tinc calor, sé el que tinc de fer, però bueno, igual. No sé, trobeu que estàs molt bé, Gertu. A veure si m'ho veig, jo a la platja, la veritat, és que davall... T'ha treballat dues vegades, m'he dit, oh, pa, que no passa com... Que és a prop, eh? Però m'he dit, passa com una brada. Oh, no, no, no, però bueno.
0: La meva germana ahir ho deia, vas tenir de ballar a l'escala.
1: I no, compta tu, una escala, eh?
0: Avui no hi aniré, de calor que tens.
1: No, no, no, no, no, la crec, la crec. Jo estic d'aquí on estic, a la platja, 6 minuts, caminant. No sé si arriba, bueno, el senyor no paga. Pues que va, saps que és el problema, és tenir piscina, m'entens?
0: Sí.
1: Això és el problema, perquè no, no tingués piscina, crec que no vindria, no? Ara no que... No, no, no passa, perquè tens el mateix calor que hagi. Bueno, bé, és igual. Bueno, estic molt contenta que s'hagi tiba, tia, tiba, guapa. És un encant sentir-la, sí. En el Nini també, Mercadal, eh? També la sentida. I bueno, i què vols que te digui? Res. Encara tinc un poc de pena del que va passar. La veritat és que
0: sí.
1: M'ha remput el cor. Però bueno, que tenim que fer? Perquè ja t'he dit que és perquè era família d'una amiga, no? És família d'altra família, que diguem. I jo ara ja t'he dit que jo no tenia el gust de conèixer l'Elo, no vaig conèixer aquell dia. Però me l'han cantat tant que m'esquina, me sap un greu, que veig que la vida és tan injusta que tothom dic igual, a disfrutar, no en deixeu perdre una, a disfrutar, sense fer mal a ningú. És qui li agrada estar tot el dia davant la tele, doncs que estigui. Jo, bueno, mira, m'ho veig d'aquesta manera. Però bueno, tens una audiència molt guapa i de llibre millor. Escolta, no t'he demanat mai cap cançó. M'agraden totes. El que m'agrada molt és Il Dobo, que no és el Dibo, no. És el Dobo, que són tres joves.
0: Sí.
1: I per això, una de les

0: però quan ho tenico fusa molto melancolico non mi scrivo un po' di caldo ma non schiena che se non va a potere nel malamento e ci vanno e che sto poi cantando My Way e il reloj che mi tenen per già sono le stesse canzoni me guapas che ha per già spagna molto
1: io da qualcuno non poseremo avui va?
0: No passi cap pena cap pena e se no fai con una maruja qua è una maruja
1: sì
0: è una maruja. I la Maruja ja diumenge vaig a veure Naute, a veure això que fan el festival. Si m'escolten a Maruja, no sé si la vaig conèixer un dia, ella pensava que era la cosidora de Can Ute, quan les meves filles anaven a Baiaia, doncs mira, diumenge vaig a veure aquella no puc de cara, si no hi ha novedat, perquè avui en dia jo se n'hi viu així, Toni. Bueno, espero que tothom ho passi el millor possible. Calvó, ja sabem que en tenim.
1: Tenim
0: una petita i pens. Però quan ella deia que tenia aquella calvó, jo no sé com vas tenir tanta calvó, però la comprenc, eh? M'encima. La comprenc més del que dius. Bueno, Toni, que tinguis la teva família, doncs mira, a tothom, en en Fede, que veig que és una persona que el vaig veure que se va emocionar quan li vas dir, m'esquima, va ser greu perquè vaig pensar que aquest senyor no sap res.
1: Sí.
0: Bueno, per dir-te que també el veig una persona meravellosa, tothom. Dir el millor, jo diria sempre el millor. Salut i que siguin feliços i que facin el que ens hi dona la gana. Ale.
1: Molt bé, Anna.
0: Dios,
1: tremenda tu també. però fas molt bé viure d'aquesta manera així.
0: Sí, no, jo crec que sense rencor que va, jo no arribo al carrer m'ha fotut una bufetada i que promet que en aquest moment no la tornaria. Se diu així, jo, mamà, no és tonta, dic, no, se la mà ni una bufetada la tornaria perquè no vull ni jaleos,
1: no.
0: Ni lios, ni cuentos, ni flautes. I t'ho dic en sèrio, Toni?
1: No, jo te crec.
0: I ho dic bé, perquè jo faci que ho dic bé el que m'ho sent. No vull ni lío ni res. Si qualque cosa m'ha fet, no me sap que greu que m'ho diguin, tota la meva vida ha estat igual, no me sap que greu. Jo no ho dic, no, però... però jo que m'ho diguin, no me sap mai que greu que m'ho diguessin. Cap. Així més, que m'ho diguin que no m'hagin en l'esquena.
1: També és bé.
0: Era. Molt bé, Toni. Ale.
1: Gràcies, Anna.
0: Adiós.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Nana de Serenal.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni, bon dia a tothom de...
0: Hola, Xavi.
1: Som en Xavi, sí.
0: Com estem?
1: Mira, teniu fred, qui pela.
0: Pues sí, jo aquí estic gelat.
1: T'has de fer fora de l'aire condicionat. Avui és d'aquells dies que et mous un braç i sues, també.
0: Sí, aquest dia està...
1: És el que tenim ara. Si ara fagués 10 graus, seria més grave encara.
0: Sí.
1: Remugaríem igual.
0: Sí, perquè diríem, i ara què passa?
1: Què ha passat ara que se fa 10 graus i no hauria de fer 30 i pico? Ai, jo telefono per fer una... Com se diu això? Això que ho havia pensat antes de marcar, eh? Una llamada a l'audiència. És perquè, bueno, que diumenge passat, en el programa del diumenge, vaig començar un poc la versió estiu, i el que faré durant aquest temps, fins arribant al setembre, és que no sortiran les cridades per antena, però sí que durant qualsevol dia de setmana,
0: sí.
1: Es qui vulgui pot telefonar en el telèfon que tinc de WhatsApp, que es pot telefonar com si fos un telèfon normal i hi ha un contestador automàtic, i es qui vulgui pues, pot agafar i dir, mira, vull dir tal cançó, vull saludar tal, i jo així ja ho vaig replegant i diumenge així puc anar fent un poc la mescla de cançons que m'agradem demanant.
0: Quin és el nombre?
1: El telèfon és 644
0: 644
1: 674
0: 674
1: 750
0: 750
1: I amb aquest pues, tant se pot enviar un WhatsApp d'àudio o de vídeo o d'escrita
0: i demanar la cançó,
1: com també una telefonada normal i corrent, i dir, sortirà el contestador, sortirà el secretari de diumenge, i dirà, pots deixar el teu missatge quan vulguis. I després, el diumenge mateix, també igual, el mateix telèfon, se poden agafar, i també el telèfon de la ràdio, el que no despenjaré, així no és com estem ara tu i jo, sinó que serà en interna. I així, pues, com que també es diumenge molta gent parteix i molta gent està estirat allà a la fresca amb el ventilador i no pot agafar el mòbil perquè ja és molt en fora,
0: sí.
1: Així ho farem encomanat. I és qui s'animi ja ho sap.
0: Molt bé, Xavi. Bona idea.
1: Què trobes?
0: Bona idea.
1: És una manera diferent de fer, sí. I si qualcú s'anima, pues, té totes les opcions del món.
0: Pot triar amb més calma, pensar-hi.
1: Això també. I si vol contar un xiste, també ho pot fer. Mm. També pot pensar, contar un xiste, Xavi, això és un xiste. I en qualsevol moment el posam. I si fa gràcia, ja de dalt de tot, que diuen per ponent.
0: Beníssim.
1: Bueno, era un poc això, que passeu tots un bon estiu també, si hi ha audiència que desconnecta aquests dies de ràdio o l'escolta, però ja s'ho pensa dues vegades. I bueno, i també dir això, Toni, que passis molt bon dia, molt bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Beníssim, Xavi.
1: Vinga, una abraçada.
0: Fins diumenge t'escoltarem. Adéu. Sí.
1: Adéu.
0: Idò, ja l'heu sentit, el nostre company en Xavi, diumenge. En sa calor va bé baratar segons quines coses. Així tranquil·lament podeu telefonar en el moment. Estigueu tranquils, que no tingueu res que fer. Telefoneu en el nombre d'en Xavi, demanant-li la cançó que vulgueu. O ja ho diu ell, li contau un xiste, li deis el que vulgueu. I ell ho escoltarà i ho sentirem per la ràdio també, clar. Però no en directe.

0: per als qui estiguin interessats, el telèfon és el 644-674-750. I bueno, pues estem aquí, Ràdio Es Castell. El programa por fin es viernes. I després començarem a fer les dedicatòries. Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini Blai.
1: Hola, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Bé, molta calor, avui tinc, Toni, que no havia tingut encara.
0: Però em fa molta, Nini, sí.
1: Molta, jo per part he hagut de sortir i he anat de metges avui i després se l'onda que diu, mamà, vinga, anem al súper i comprarem un poc i te'n zelaràs, dic molt. Mentre han estat a l'esquí d'allà dalt, ha anat molt bé.
0: Però quan surts,
1: pues, quan surt, ara dic, ja m'ha posat fresca, dic, ala, vinga, ja no vaig content de veure el carrer per avui. Bueno, t'he sentit, mira, poc, de fa que fa les 11 que he arribat, i ara escoltava, i bueno, vaig a cridar en Toni. Què, tot bé?
0: No, mira, sí, aquí estem.
1: Mira, aquí estem, el que t'he de posar.
0: Sí, sí, no, ara estic bé.
1: Claro.
0: Jo l'aire no m'agrada. No m'agrada molt fred.
1: No t'agrada?
0: No.
1: Jo tampoc no m'agrada, no. Me diu un poc, s'ha de condicionar.
0: Tenia la porta tancada i l'he hagut d'obrir perquè fa massa, té massa fred.
1: Mira, jo me passa això. Quan jo vaig a un puesto que tinc... Ai, que tinc el foret aquest, una geló damunt jo. Qui tinc? És que molts me senti dir aquesta dona no està bé.
0: No, mira.
1: Perquè l'aire no aguanta. El ventilador que tenc en el techo d'aquí on faig la vida, com aquell que diu, doncs tu no ho pots, però després entre un poquet de renou que fa i l'aire, ala, vinga, ventaré i prou. Bueno, Toni, no te puc dir que tot ha anat bé, que escoltar, perquè no te... No t'he pogut escoltar.
0: Bueno.
1: He anat a les 9 i quart, i, no, a les 9, i ara arribar a les 11. Bueno, saludarem a tothom que escolta. I per tu, és de que teua, una besada molt forta. I quan puc, m'ho poses una cançó, si vols.
0: Quina cançó vols?
1: Tu ja ho saps, que el que vulguis, que jo m'agraden totes. Menys de parol, m'agraden totes.
0: És de parol.
1: Totes que m'ho poses, una paca a vegades, quan les poses, me telefona. Ai, que has sentit, en Toni, quina cançó? Dic que ja ho sent, ja. Dic que no ho crit jo. Vinga, Toni, un beso. Bon fin de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: Fins dilluns, si Déu vol.
0: Fins dilluns.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: No, ni, ni, Blai. És que hi ha moments que han de sortir per força perquè han d'anar a comprar, han d'anar a la peluqueria... d'anar a cascallista si mos fan mal els peus. En fi, però allà on s'està més bé és a la fresca. Després tu més fred que tingueu, doncs allà és allà on heu d'estar millor. Que no n'hi ha cap de posto fresc. Idò. Una sombrilla, un ventilador...

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni, som de Juani.
0: Hola, Juani.
1: Com va?
0: Molt bé, i tu?
1: També, anem fent. Mira que res, que te senten bé poc, jo, perquè, bueno, no sé si saps que bé, sa mamà no va estar bé i cada dia vaig al castell i bé. I ara començam a sortir un poc.
0: Fa estona que no, sé, no la veig a ella, jo.
1: Ara començam a sortir un poc i m'ho van en tema de... Mira, ahir m'ho van en tema d'una Manolita Masquineta.
0: Bueno.
1: Me sap molt de greu. I avui hem vist una Glòria. I bueno, li hem donat el guarda més, Masquina. Jo dic... Res, patiment, eh?
0: Sí, coses que han de passar, mira, al final.
1: Pues sí, pues sí. Bé, tu estàs bé?
0: Sí.
1: Però, ja sa mamà m'ha dit... Diu, bueno, si qualque dia telefona, saludeu. Idò.
0: No me puc queixar. També tu no li molt de bé, sos de part meva.
1: Molt bé, jo li diré. Bueno, doncs, pues, bon dematí de lo que he sentit, perquè jo horrible, ho pos, eh? I res, un saludo per tothom, per castell, per tu, vale?
0: Moltíssimes gràcies, Juani.
1: Vàlido, moltes gràcies a tu.
0: La família, tothom bé, vosaltres, eh? Sant Lluís?
1: Sí, sí.
0: Vàlido, beníssim.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu. Bon dia.
1: Per tu.
0: Ai, ella.
1: Ai, avui.
0: Ai, avui.
1: Vull de sortir, pa. I si és meu. Això no hi ha. I això que m'han anat en cotxe i m'han duit. Però... I està, escolta, que qui és que ha dit d'una Glòria? Que no...
0: Que
1: se mor
0: qualcú. No, se mor ningú. Se mor sa germana d'Anna Glòria, es va morir.
1: Ara, espera que jo... T'escoltava... Bueno, l'he posat a les 8, hi havia música, però ni ratllar tu, ni ratllaven Andrés. I... Quan hem fet la novel·la, després m'han vingut a cercar. Bueno... Saps que tinc que demanar a veure si qualcú que té una piscina, que sigui amunt.
0: I calenta.
1: Me deixa, però estan remunt.
0: Però és calenta.
1: Ara està calenta.
0: Ara és calenta.
1: Oh, nai, ho tens bé.
0: Però posa ni igual, eh?
1: Ja ho sé, ja. T'has imaginat? Si per test, que avui de cabés, que tal vegada la demana, si ho arribaré. No, ara he arribat i ara dic ara, jo la meva roba, posa la meva fresqueta i ja ho veurem, ja anem passant. I és bé, tothom bé?
0: Sí, sí, sí.
1: Dissabte vaig a sortir per anar a veure la neboda, se n'és aquí, qui feia ball, el rítmic d'aquest.
0: Ai.
1: I jo només hi ha formigues, perquè, clar, les escalinates aquestes, i elles baix de tot, a més que tothom era petit.
0: Són petits, clar.
1: I jo hauria d'estar a prop d'allà on surten, per exemple, i és d'avut, i... que no és que conegui tothom, no, però bueno. I després el meu cunyat diu, esta despedida i has de venir. I esta despedida de què? Diu, del castell. Diu, has de venir. I van allà a veure dos o tres coneguts, almenys. I vaig anar més tard, m'hi va haver un fet i després, perquè allà comencen pres. I bueno. Però bueno, vaig veure unes quantes parets que coneixia de l'estiu, que diguem, quan venien.
0: Sí.
1: I no ho sap, que va venir un amic, que el cel venia de cada mes, o cada... És jove, per mi, és que jo... Però sempre m'ha de veure, sempre diu que tinc que estar animada. perquè ells se'n recorda de quan jo duia aquells grans talons, i ella cuidava, té 20 anys menys que jo. Dic, tu eres molt jovenet, diu, però les dones no hi anaven i tu sempre dues aquelles. Bueno, sempre puc, sempre t'ho duia. I me diu, i va morir a Carmen d'en Fede. Dic, què? I jo dic, a veure, espera, aturet. Dic, ara expliquem, la Carmen i ell, en Fede, i família, a veure, diguem que el comés, diu en Fede, qui feia feina en el camp d'aviació, ara, però que imagina't, que ell aquest és Fede, i vivia a la carretera de Sant Lluís, i té un germà, que és el germà d'en Fede, que es va morir. I clar, i la dona, aquesta, que es va morir, i, però és quasi com més joves que jo, són, però me diu, una Carmen de Pedres, és morta aquesta setmana. Dic, què dius? I li vaig dir, no, no
0: matem,
1: Carmen.
0: No matem ningú, que ja es moren per prou.
1: Sí, dic, però això mateix. I en la de sona no vaig poder venir perquè no teníem feina. I per dormir allà, clar, després era comença a les dues, a les dues i mitja, i anar a cercar la fieta, i això ja fèiem tard. I va de paciència. He pensat tant igual amb ella. Bueno, no hi ha cap novedat.
0: Sí, novedat en el frente.
1: No.
0: Que has d'anar a ballar demà?
1: Sí, vaig sentir que perquè en Joan m'ho demana cada vegada que me veu, quan venia aquí, i no sé què li dir res, ja, que és una canja, i jo dic, no, jo ho sé, cada dia té feina, però el dissabte encara no li he dit, i vaig sentir que deien que trobàvem que dissabte, que ell semblava. No ho sé, jo sí vaig, i vaig dir dissabte, sí vaig, i tu, vosaltres, i anàvem el diumenge.
0: Veurem.
1: Ara. Però, bueno, a un lloc que diem, us trobarem.
0: Molt bé, Lucre.
1: Ah, bé, idò. Saludos per tothom.
0: De part teva.
1: Escolta.
0: Molt bé.
1: Vale. Adéu, meu nom.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: A Lucrecia Turmir, eh?

0: Bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Olá.
1: Que tal?
0: Molt bé, e você?
1: Bé. Escoltant, aquesta sintonia que has posat,
0: sí.
1: Me recordo cosa, aquesta música.
0: D'en Andrés, n'Andrés la posàvem.
1: Ah, veus? Jo dic, ara me recordo cosa i no sé què és. Què li diuen en aquesta cançó?
0: Això té molt de noms, però aquesta que jo poso ara li diuen Buongiorno Princesa, però...
1: No.
0: Però és... Que bella és la vida, o la vida bella.
1: Ah, sí, d'una pel·lícula.
0: Sí.
1: Sí, no, bé. I de dir que ara us saludaré, escoltar tot el matí perquè fa calor. Ja tinc que sortir perquè tinc que anar a la farmàcia, que és vora que nostra.
0: Tens a prop.
1: Anaré per la sombra i anaré. I res, saludar tothom que escolta i que hi hagi bon estiu, que mos faci qualque dia d'aquell que sol fer vent, que els turistes de ball em dis molt, que no poden nedar.
0: I encara que no faci vent, de ball aniu. Igual.
1: No,
0: però se nota. Tot...
1: Se nota si fa mal temps.
0: Sí, que es nota, sí.
1: Hi ha un desastre després. Bé.
0: Tònida. Molt bé, Anna,
1: cançó,
0: gràcies,
1: vulgui,
0: estic content.
1: Sí, ja està, qualsevol cançó.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, Anna.
1: Adéu.
0: Bueno, doncs hem sentit en Anna de Mó. I feia dies que no la sentíem.

Bueno, i començarem amb les dedicatòries, ja són les 12. I la primera avui serà, de part de la tia Tiba, dedicada a Toñi. Toñi, si mos escoltes, avui aquesta cançó dedicada especialment per tu és aquesta, de Los Pecos. Tinguis un bon dia, Toñi.

Aquests acordes de Los Pecos per na Toñi. I ara per na Juana Plaza. I mira, també per na Gertru, perquè a totes dues els agrada aquesta cançó. José Augusto.

I ara una cançó que m'us ha demanat Nana de Serenal, una cançó de tota sa vida. Il volo, el reloj.

Bueno, i ara seguirem amb una cançó. Una cançó que dedicarem a Juani i a Adelaida i a tota sa família. Aquesta cançó. Aquesta cançó, va. Aquesta cançó. A veure si surt sencera.

Exposició final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura del Castell. Fins dia 29 de juny, de 11 a 13 des de matí i de 17 a 21 es que vespre, a la sala polivalent assolellat del Castell. Jordi Poquet, exposició de pintura. Menorca dins el meu cor. Del 3 al 12 de juliol de 2026. Inauguració divendres dia 3 de juliol a les 20 hores. L'horari serà de 11 a 13 i de 19 a 22, dissabtes i diumenges inclosos, a la sala polivalenta Solellet de l'Esplanada del Castell. Divendres dia 3 de juliol a les 19 hores, al pàrquing a Cales Fonts, Festa Oli Infantil, es Castell 2026 amb Xala, disco animació infantil. Entrada 5 euros, inclou dues bosses. Sábado 21 hores, dia 4, es Castell, pàrquing a les Fonts. Los Inhumanos, en concierto, Los Originales, La Movida Band y Chema Sánchez. Precio entrada 18 euros, anticipada 15, venta de entradas físicas, es Castell, Bar Can Camacho, Amo Bar Biosfera, es Mercadal Plaça de Can Bep i Ferreries, Bar Feimar i a Ciutadella Bar Imperi. Dia 4 de juliol, recordin, Los Humanos. I José de las Heras, Silvia G. i Òscar Romero, Menorca Summer Festival, es Castell, en el pàrquing de Cales Fonts, diumenge 5 de juliol a les 19 hores. Allà, servici de bar.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Bueno, amics, fins aquí el programa d'avui. Per fi és viernes. A partir d'aquest moment agafa relleu en Cristóbal Obregón amb el seu programa El Superrato. Després, avui de que vespre, tindran en Diego Pascual a partir de les 4 i mitja i en Adelina Gómez a partir de les 7. Així que els deix ara amb la companyia d'en Cristóbal Obregón, que disfrutin d'aquest cap de setmana. Moltes gràcies, fins dilluns, si Déu vol.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

del no-res sorgí Gea, terra mare, origen de tot. Fèrtil i protectora ens oferí una llar, a muntanyes, rius, cel, mar, aire, animals, aigua, foc i vida. Es mostrà la seva bellesa, des dels astres, blava i blanca, a la nit plena de llumins. I els seus fills amants aprengueren el seu himne, el cantem a cada estació, a cada àtom, a cada cèl·lula, amb aquest cosmos que som. I dansem per a Gea, a la suavitat del zèfir, en la fúria de l'huracà, en el dia i la nit que som des del principi. Beneïda siguis, Gea, beneïdes les teves criatures i els humans, les races i les llengües que bufa el vent dels segles en una nau de Balam.

Hola, molt bon cap vespre i benvinguts i benvingudes a aquest 103.4 de sa freqüència modulada de Ràdios Castell i bueno, aquest programa de guia que començava fa uns segonets i gràcies a Diego per aquests minuts per poder preparar el programa i deixar-me a taula a clarideta i gràcies per tot, Diego. I bueno, hem començat avui amb un cantautor molt popular per tot el món i concretament a Brasil, en Chico Buarque, amb aquest Vaya a treballar vagabundo. Després hem escoltat un tema que pertany a aquesta parella meravellosa, un directe que vam fer fa molt de temps amb Víctor i Nana, que es titula Solo le pido a Dios. I ara acabem d'escoltar aquest tema impressionant de Ennio Morricone amb aquest Chai Mai. I anem amb aquest camí amb sa música, sa terra, s'amor, respecte, amb una altra música, a veure si la reconegueu, i

I acabam d'escoltar Com no sabeu, d'en Woody Guthrie. Aquest cantautor folk d'Okemah, d'Oklahoma, Estats Units, Nord-Amèrica, interpretant aquest Lost John, un cantautor estadounidenc, com no, que va editar molt de temes i va influenciar molt de cantants posteriors a ells, com Bob Dylan, Springsteen, com es digui. Va ser conegut per la seva identificació amb la gent normal del carrer, amb els pobres, els oprimits, així com la lluita contra el fascisme i tota l'explotació humana. Universalment és conegut per la seva cançó This Land Is Your Land, que l'escoltarem en diferents versions més endavant. I ara anem a escoltar un altre tema més d'ell, que es titula Buffalo Snickers.

Pues si acaso esa historia contada en castellà i també en basc. I ara

Bueno, pues tenía una cosa preparada, pero mira. Los duendes están jugando conmigo. ¡Guau! Pues no m'escolta aquest tema. Anava a posar després de fer una lectura aquest tema, però anarà primer el tema i després anarà la lectura. Take me home.

Pues acabam d'escoltar aquest tema interpretat per Ana Rosa León, aquesta cantautora espanyola que canta paraules, palabras para Julia, sa lletra d'en Agustín Goytisolo i sa música de Paco Ibáñez, un altre cantautor molt important nacional.

I després d'haver escoltat aquest himne d'Evangelis, anem a escoltar un altre tema interpretat per na Rosa León, titulat Hombre Pequeñito, en lletra d'en Alfonsina Storni i música de sa pròpia Rosa León. Hombre Pequeñito.

pràcticament arribem al final de Gea. Amb aquestes gràcies, vida. I gràcies a tothom que s'han recordat. I a qui no també. Molt bona nit.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: voluntat del teu esforç.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.